0: Hoy por hoy. Radio La Vall d'Uixó, en el 93.6 FM.
1: Som davant d'una altra obra de Francisco Tomàs i Travera Lavall. Aquesta font es va construir al mateix any que la de l'Àngel i per la mateixa raó. Embellir i impressionar, perquè ens trobem en una de les places més importants i representatives de Lavall de finals del segle XIX. La plaça dels Xorros, aleshores de la Constitució, acollia la casa de la vila almenys des de mitjans del segle XVII. La nova font, exempta i majestuosa, amb un piló central, dos xorros i quatre abeuradors, substituïa una altra més antiga, adossada a una façana, que tenia quatre xorros. D'aquella vella font vingué el nom de la plaça, primer popularment dels quatre xorros i després oficialment dels xorros. L'aigua ix per la boca de dos lleons, sempre junts, però que mai es miren. Feien brollar aigües diferents. El que mirava cap a Pipa donava aigua de Sant Josep i el que mirava cap a Sant Vicent, aigua de la Nogueret. Dues aigües, dues fonts, un sol poble, un sol cor. Con la seua germana de l'Àngel, lluïa gravat l'any i l'escut municipal i decoracions geomètriques. Parlem, això sí, en passat, perquè el que avui contemplem és una reconstrucció. Després d'una intervenció es va perdre tota la decoració original que el pedrapiquer havia treballat amb tanta gràcia allà per 1897. Ara la font calla, però encara sembla escoltar-se, enmig del silenci de la plaça, el murmuri de l'aigua que un dia hi brollava. Tant de bo tornar a brollar per refrescar l'estiu i la memòria de la vall.
2: Yo combino.
3: Ella combina.
2: Todos podemos combinar.
3: En Esteve Óptico tienes dos gafas completas al precio de una.
2: Por la compra de tus gafas con lentes antirreflejantes, llévate de regalo otra gafa de vista o de sol, graduadas.
3: Combínalas como tú quieras. Da igual el tipo de cristal que necesites, monofocal, progresivo, tienes dos gafas completas al precio de una.
2: Solo tienes que elegir la combinación que se adapta a ti.
3: ¿Y tú? ¿A qué esperas para combinar?
2: Esteve Óptico, calle Benigafuy, número 5, La Vall d'Uixó.
3: Nosotros te asesoramos. Verás qué bien.
4: Y ahora puedes pagar las gafas hasta en un año. Consulta condiciones en la óptica.
5: L'Agència de Col·locació de l'Ajuntament de La Vall d'Uixó et pot ajudar. T'oferim orientació i suport en la teua recerca de feina i t'ajudem a trobar oportunitats laborals que s'adaptin al teu perfil. Entra en gestionandote.com, Agència La Vall d'Uixó, i informa't. Agència de Col·locació de l'Ajuntament de La Vall d'Uixó. El teu futur laboral comença ací.

0: Bueno, pues 11 y 33, 10 y 33 en Canarias.
1: Hoy por hoy, Pedro Blanco.
2: Radio La Vall d'Uixó, en el 93.6 FM.
3: Som davant d'una altra obra de Francisco Tomàs i Travera Lavall. Aquesta font es va construir al mateix any que la de l'Àngel i per la mateixa raó. Embellir i impressionar, perquè ens trobem en una de les places més importants i representatives de Lavall de finals del segle XIX. La plaça dels Xorros, aleshores de la Constitució, acollia la casa de la vila almenys des de mitjans del segle XVII. La nova font, exempta i majestuosa, amb un piló central, dos xorros i quatre abeuradors, substituïa una altra més antiga, adossada a una façana, que tenia quatre xorros. D'aquella vella font vingué el nom de la plaça, primer popularment dels quatre xorros i després, oficialment, dels xorros. L'aigua ix per la boca de dos lleons, sempre junts, però que mai es miren. Feien brollar aigües diferents. El que mirava cap a Pipa donava aigua de Sant Josep i el que mirava cap a Sant Vicent, aigua de la Nogueret. Dues aigües, dues fonts, un sol poble, un sol cor. Con la seua germana de l'Àngel, lluïa gravat l'any i l'escut municipal i decoracions geomètriques. Parlem, això sí, en passat, perquè el que avui contemplem és una reconstrucció. Després d'una intervenció es va perdre tota la decoració original que el pedrapiquer havia treballat amb tanta gràcia allà per 1897. Ara la font calla, però encara sembla escoltar-se, enmig del silenci de la plaça, el murmuri de l'aigua que un dia hi brollava. Tant de bo tornar a brollar per refrescar l'estiu i la memòria de la vall.
4: Yo combino.
5: Ella combina.
4: Todos podemos combinar.
5: En Esteve Óptico tienes dos gafas completas al precio de una.
4: Por la compra de tus gafas con lentes antirreflejantes, llévate de regalo otra gafa de vista o de sol, graduadas.
5: Combínalas como tú quieras. Da igual el tipo de cristal que necesites, monofocal, progresivo, tienes dos gafas completas al precio de una.
4: Solo tienes que elegir la combinación que se adapta a ti.
5: ¿Y tú? ¿A qué esperas para combinar?
4: Esteve Óptico, calle Benigafuy, número 5, La Vall d'Uixó.
5: Nosotros te asesoramos. Verás qué bien.
6: Y ahora puedes pagar las gafas hasta en un año. Consulta condiciones en la óptica.
7: Més serveis, més conciliació i més assistència social. La Diputació de Castelló disposa d'un ampli ventall de serveis i ajudes socials per a fer la teua vida més còmoda i senzilla. Informa-te'n als nostres centres o al teu ajuntament. Construïm benestar social. Diputació de Castelló. www.dipcas.es.
8: Cadena Ser. El poder de la conversación.

0: Hoy por hoy, Comunitat Valenciana. Imma Pardo.
1: Ràdio La Vall d'Uixó, en el 93.6 FM.
2: Som davant d'una altra obra de Francisco Tomàs i Travera La Vall. Aquesta font es va construir el mateix any que la de l'Àngel, i per la mateixa raó, embellir i impressionar, perquè ens trobem en una de les places més importants i representatives de la vall de finals del segle XIX. La plaça dels Xorros, aleshores de la Constitució, acollia la casa de la vila almenys des de mitjans del segle XVII. La nova font, exempta i majestuosa, amb un piló central, dos xorros i quatre abeuradors, substituïa una altra més antiga, adossada a una façana, que tenia quatre xorros. D'aquella vella font vingué el nom de la plaça, primer popularment dels quatre xorros i després oficialment dels xorros. L'aigua ix per la boca de dos lleons, sempre junts, però que mai es miren. Feien brollar aigües diferents. El que mirava cap a Pipa donava aigua de Sant Josep, i el que mirava cap a Sant Vicent, aigua de la Nogueret. Dues aigües, dues fonts, un sol poble, un sol cor. Con la seua germana de l'Àngel, lluïa gravat l'any i l'escut municipal i decoracions geomètriques. Parlem, això sí, en passat, perquè el que avui contemplem és una reconstrucció. Després d'una intervenció es va perdre tota la decoració original que el pedrapiquer havia treballat amb tanta gràcia allà per 1897. Ara la font calla, però encara sembla escoltar-se, enmig del silenci de la plaça, el murmuri de l'aigua que un dia hi brollava. Tant de bo tornar a brollar per refrescar l'estiu i la memòria de la vall.
1: ¿Se quejan que subes mucho el volumen de la tele? ¿Escuchas pero no entiendes? ¿Le pides a las personas que repitan lo que han dicho? ¿Te parece que las personas de alrededor no hablan con claridad? Si padeces alguno de estos síntomas, puede ser que tengas pérdida auditiva. En Esteve Óptico te realizamos un estudio para evaluar el estado de tu audición y en caso de necesidad te podrás probar unos audífonos con la última tecnología gratis y sin compromiso. Te esperamos en Esteve Óptico, en la calle Benigafuy, número 5, de la Vall d'Uixó. Pide tu cita previa en el 964-690136 y revisa tu audición.
3: El silenci no habita en llocs corrents, s'amaga en racons extraordinaris. Descobrís noves sensacions en el cor de la terra. Coves de Sant Josep, on habita el silenci.

0: La Ventana.
1: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
2: valorado
1: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
2: Y otra, valorado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Radio La Vall d'Uixó, Cadena SER.
4: Som davant d'una altra obra de Francisco Tomàs i Travera Lavall. Aquesta font es va construir al mateix any que la de l'Àngel i per la mateixa raó. Embellir i impressionar, perquè ens trobem en una de les places més importants i representatives de Lavall de finals del segle XIX. La plaça dels Xorros, aleshores de la Constitució, acollia la casa de la vila almenys des de mitjans del segle XVII. La nova font, exempta i majestuosa, amb un piló central, dos xorros i quatre abeuradors, substituïa una altra més antiga, adossada a una façana, que tenia quatre xorros. D'aquella vella font vingué el nom de la plaça, primer popularment dels quatre xorros i després, oficialment, dels xorros. L'aigua ix per la boca de dos lleons, sempre junts, però que mai es miren. Feien brollar aigües diferents. El que mirava cap a Pipa donava aigua de Sant Josep i el que mirava cap a Sant Vicent, aigua de la Nogueret. Dues aigües, dues fonts, un sol poble, un sol cor. Con la seua germana de l'Àngel, lluïa gravat l'any i l'escut municipal i decoracions geomètriques. Parlem, això sí, en passat, perquè el que avui contemplem és una reconstrucció. Després d'una intervenció es va perdre tota la decoració original que el pedrapiquer havia treballat amb tanta gràcia allà per 1897. Ara la font calla, però encara sembla escoltar-se, enmig del silenci de la plaça, el murmuri de l'aigua que un dia hi brollava. Tant de bo tornar a brollar per refrescar l'estiu i la memòria de la vall.
5: Quizá no puedas parar las guerras, pero sí puedes aliviar su peor efecto, el hambre. Alístate para luchar contra el hambre. Manda tu ayuda a Manos Unidas, por teléfono, por Bizum o en la web manosunidas.org. Porque combatiendo el hambre, alimentas la paz.
6: ¿Se quejan que subes mucho el volumen de la tele? ¿Escuchas pero no entiendes? ¿Le pides a las personas que repitan lo que han dicho? ¿Te parece que las personas de alrededor no hablan con claridad? Si padeces alguno de estos síntomas, puede ser que tengas pérdida auditiva. En Esteve Óptico te realizamos un estudio para evaluar el estado de tu audición y en caso de necesidad te podrás probar unos audífonos con la última tecnología gratis y sin compromiso. Te esperamos en Esteve Óptico, en la calle Benigafuy, número 5, de la Vall d'Uixó. Pide tu cita previa en el 964-6901-36 y revisa tu audición.